0: Aquesta l'heu vist, no? És molt bona, no?
1: No, no, no, no.
0: Sí,
1: va ser la veritat.
0: Sí, sí, sí.
2: Tot bé, sí, tothom?
0: Bé, bé. Ah.